0: Les novitats de RTF.
1: En l'Indonèsia e ina naveta cun passa 200 passagiers disgraziada. E plir chefs d'interpreses da l'intelligenza artificiala sa fan quittats per la segirtat. I el stieš per vus al microfon Maria Fieli Biengi. In Indonesia eine Navetta cum passa 240 passagiers fac naufragi. Navs en el contorn ein pudi salvar passa 100 de las persunas. Scolas autoritats rapporten saia ina persona morta. Il servetsch de salvament sein anche in cercia davar 130 persunas sperides.

0: las novitats per RTR.
1: La PS pretende quina puc interquiria l'affaire davart ils jets de combat F-35. E l'Iran e l'Oman s'inscontran de meun per gettare una soluzione davart la via de Hormuz. E de las quattr, meu nom, Erwin Kaduf, benveni. In a PUC, in a Commission parlamentare d'inquisizione, doi intercurir l'affaire davart la compra dals jets de combat F-35. Que pretende la PS? Sin du mondo dell'agentura de novitats Kisten SDA, a ella confermà in rapport della Sonntagszeitung. Tranter auter doi la PUC intercurirsche beinis a

0: Las grigadas du melevenche sis a Brail. Las vacas sen arrivadas al vich a conquei vo puspena stadion d'Alpa fin. A las grigadas o puspe de nief musau, de cocine tale tradizion in conta bemola region, mo bain citzon sur als confins de la Svizra o.
1: A unde ple impressions de la scargeda de Brail, tuns, fotografias, videos, en fleissen rtr.ch, lo vignescle riu, cei vacca cio dau al bie lac la stat, ad è diventada la miseriera quae cun meli a 700 liters.